nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru va nuru